0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: No importa que llueva, si estoy cerca de ti.
3: Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que ve.
4: Aquí la música suena en color.
5: Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como en.
4: Esta es la radio con más éxitos.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be
0: alright. Esta es la radio. La radio.

Set de Ràdio 99.2 FM.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «Fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I si llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siente.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibril·lador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futur.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Otro éxito.
3: Con la mano levantada.
4: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela. Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall, en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.

0: éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.
3: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
2: alright. Esta es la radio, la rock.

0: A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, 7 de ràdio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: contacte amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siente.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «Fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.
2: Aquí la música suena en color. Línia directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Otro éxito.
3: Con la mano levantada.
4: Que no pare la música.
5: Despierta tus sentidos.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be
0: alright. Esta es la radio. La radio.

0: Pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de
1: ràdio. 99.2 FM. Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: no pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
2: alright. Esta es la radio. La radio.

0: i Ricky Rubio. Aguanta. Fent triples, muntant a cavall, en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: 7 de ràdio. 99.2 FM.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions de mics.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Aquí la música suena en color.
2: Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero.
1: Esta es la radio con más éxitos.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futur.
1: T'agrada la festa? Escolta 7 de ràdio.

hi ets. No sé ni si tu ho estàs passant tan malament. Ara que he pres una decisió pels dos.

0: A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
2: alright. Esta es la radio, la rock.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
1: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «Fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I si llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
3: Otro éxito.
4: Con la mano levantada.
5: Que no pare la música.
6: Despierta tus sentidos.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: 7 de ràdio. 99.2 FM. Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.
2: Encara ho sento com si fos etern. Hipnotitzat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres. Tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat.

0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibril·lador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, 7 de ràdio.

0: contenidor gris, no van pensar «Fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Ah! Otro éxito.
3: Con la mano levantada.
4: Que no pare la música.
5: Despierta tus sentidos.

0: Quieto parado.
1: Que volvemos en un periquete.
2: A veure, tu que no recicles mai. Oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: 7 de ràdio. 99.2 FM.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música.
4: It's gonna be alright.
1: Esta es la radio. La radio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona. Set de ràdio. 99.2 FM.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa travessant un cèrcol de foc, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música. It's gonna be
1: alright. Esta es la radio, la rock.

Estudis, Nautilus i Lluís Cot. Gràcies a la Sara Serra, Pau Presseguer, Òscar Carrasco, Sergi Coromines, Elisabet Mateu, Roger Olivella, Seis Sisters. Gràcies als amics dels Catarres, Charango, Nyandú, Cesc Freixas, El Triquet, Foca Films i Conxita Presseguer.

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de
1: ràdio. 99.2 FM.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música.
4: Despierta tus sentidos.

0: Set Ràdio. Són les 8.
1: Tothom ho sap tot. Un podcast fet des de la màxima ignorància. Amb Gerard Cissé, Marina Bou, Guerau Martínez, en Bert i en Walter Capdevila.
2: Molt bona tarda a tots i a totes. Ai, bona tarda.
3: Bona hora.
2: No serà que sigui la tarda. No. Molt bona hora a tots i a totes. Benvinguts a Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància. Aquí no ens importa si les coses que diem són certes o no, perquè el que realment importa és que hem de demostrar que en sabem de tot. És així, Marina Bou?
3: És així, Gerard Cissé.
2: Com estàs?
3: Molt bé, i tu?
2: Bé. Avui us presento el nostre equip que ens acompanya. Com sabeu, de tant en tant, doncs ve el Berti o el Walter, i avui tenim el Walter.
4: Hola, molt bones.
2: Ai, com estàs?
3: Aplausos.
2: Aplausos d'aquesta gent multitudinària. El nostre tècnic de capçalera que torna a acompanyar-nos, Goret, com estàs?
5: Hola, què tal?
2: Aplausos. Goret en Guerau. Guerau. Guerau i Goret. Es fa dir Goret, però es diu Guerau. Que Guerau és Gerard ben dit, que ho sapigueu. O sigui que en veritat ens diem igual.
5: Correcte.
2: I, que sí? Quin és el tema del dia, Marina?
3: Doncs el tema d'avui, Gerard, gràcies per marcar-me la frase.
2: Per si de cas.
3: És oci, dos punts, cultura o festa?
2: Home, per favor, és un tema espectacular, ja que avui ens visita en

0: I en parlarem, abastament durant el capítol d'avui, perquè Marina, ja que has presentat el tema, li hem de fer la pregunta.
1: Marca'm la frase, hasta aquí, no? Abans de res, és molt important per nosaltres saber si tu ets més culturetes o ets més de festa. Jo crec que està clar, no? Ara ens sorprendràs i potser ens dius que no, eh?
2: Jo sóc més culturetes.
1: Home...
0: més culturetes. Sí. Però no surts de festa, per tant?
2: No tant, eh? No he sigut mai de molt de festa.
0: Ah, jo tampoc. Ens entendrem. Qui defensa qui, aquí?
1: A més de la mateixa generació, no?
0: Com sabeu, la dinàmica del programa és que aquí, el tema del dia, cadascú defensa una opció i al final del programa la intel·ligència artificial decideix qui guanya. Tu, Walter, què defenses?
3: També la cultura, però massa cultura, on la millor defensa més la festa, eh?
0: Ah! És que tu ets un expert en
3: però,
0: mutar.
3: No, déu-n'hi-do. Culturem-nos.
0: Vale, culturem-nos.
1: Jo per la fama que em precedeix, la festa.
0: La festa, molt bé, ja m'ho imaginava. Goret, tu què defenses?
4: Jo la festa.
0: Caram, doncs jo evidentment defenso la cultura màxima en contra de la festa cutre salsitxera. Però bé, abans de res...
3: Ja parlarem,
0: m'agrada. Abans de res, Jordi, t'haig de dir que nosaltres fem una secció que li preguntem al ChatGPT sobre la biografia del nostre convidat i... així aprofundim més sobre la teva carrera, el teu personatge, les teves xarxes, i no sempre encerta. Anem a veure què passa. Som-hi.
5: El ChatGPT ho sap tot sobre el nostre convidat.
0: Vale, doncs escolta'm, Jordi, mira, aquí tens una campana, veus una campana ben xula. La faràs servir en el moment que tu consideris que el que diu el ChatGPT sobre tu no és cert o té matisos.
2: Perfecte.
0: Vale? Per tant, anem a veure aquest exercici amb en Jordi Ortega, àlies Us la recomano. Diu, ChatGPT, en Jordi és un artista, dissenyador i creador de contingut.
2: Vale?
0: Sí, això ho compres,
2: sí. Ho compro.
0: Es diu Jordi Ortega i Costa.
2: I Costa,
0: vale. Destaca per les seves il·lustres...
1: Ai, no has fet cap broma de li Costa, tal...
0: Volies una broma, eh?
1: No, però em sorprèn.
2: No l'hem fet mai en el col·le, aquesta.
1: Però em sorprèn que no l'hagis fet. És com molt teva, aquesta broma.
0: Bueno, doncs mira, no... Estic perdent facultats.
1: Ai, molt bé.
0: Segurament.
1: Ai, estic fent bona feina.
0: Exacte. Diu, destaca per les seves il·lustracions... Tu ets dibuixant?
2: Sí, ara mateix no ho estic exercint, però sí, vaig estudiar Belles Arts i he estat fent d'il·lustrador.
0: De fet, m'he fet el sorprès perquè sóc bon actor, però ho he buscat i déu-n'hi-do, he vist coses molt... O sigui, un punt dibuixant, una mica gamberro, fosc, un punt Tim Burton...
2: Punt així.
0: Sí? Pot ser o no?
2: Sí, pot ser.
3: Gamberro en quin sentit? Picantó?
0: No. He vist, per exemple, un tio amb unes dents fastigoses menjant-se.
2: Sí, és veritat.
3: En plan, pervers, no?
2: Sí, què passaria si el tio tingués la boca sota i llavors s'aixecava?
0: No, sí. Era, bueno, aquella imatge em va pertorbar una mica.
2: Sí.
0: He vist coses que estan bé.
2: He vist coses.
3: Tens mans d'artista, eh?
0: Ah, mira.
1: Sí, ai, com són les
3: mans? No, és que, a veure...
1: Ensenya-les?
2: Sí. Brutes,
3: no? Més aviat el contrari.
0: Pues jo crec que tinc unes mans molt similars, no?
2: Tens un punt artístic,
3: Gerard...
2: també, llavors. Els dits de xotxos, els dos. És veritat.
0: No, jo no tinc
3: tu
0: mans d'artista.
3: No.
2: Jo?
3: De panadera.
1: Bueno, és un art, també.
3: És un art.
0: A veure, Goret, tu com tens les mans? Les mans? Bé, però això ho està veient la càmera o no? Fes el que m'has fet. Ara, exacte. Diu, bueno, per la gent que no mira el vídeo, ens ha fet un fuck you, amb les mans. I vídeos humorístics.
2: Sí.
0: Diu que comparteix a través de les seves xarxes socials, principalment a Instagram, sota el nom Us la recomano. Escolta, molt bé. Diu, en una ocasió, després de recomanar entusiastament una obra de teatre protagonitzada per Joel Joan, aquest actor va demanar-li que esborrés el post perquè el públic començava a associar l'obra amb un espectacle de pallassos.
1: El ChatGPT té una imaginació, Gerard.
2: Carai.
0: No t'ha passat mai?
2: No és exactament així.
0: A veure.
2: No. No, la veritat és que no ha passat mai, no he parlat mai.
1: No he recomanat mai una obra del Joel Joan.
2: Mira, la setmana que ve vaig a veure Escape Room 2.
0: Ahir vaig dimecres.
3: Ah, mira.
2: Ah, doncs mira.
0: Ja vaig a veure dimecres.
2: Si parlo amb el Joel Joan, què ha de passar?
0: Que has de recomanar la seva obra i que a ell no li agradi el post que facis.
2: Hòstia, pot ser que el ChatGPT vegi el
1: futur? Sí, vegi el futur, sí.
0: Seria boníssim, això.
3: Sí.
0: Però t'ha passat mai que alguna vegada algú t'ha dit, home, això no ho has retratat com és?
2: No encara. En general, la gent o està molt agraïda o no diu res.
0: Vale.
2: Em va passar amb una visita que era una visita de terror que no em va fer gens de por. Era una visita cultural per Barcelona, però era com a les 5 de la tarda, plena de turistes.

0: No era l'horror box.
1: No, era en plan, ja veuràs, patiràs moltíssim, la gent surt plorant d'allà del pànic, i vam anar al Museu de la Cera.
0: Sí. Sí.
2: Home.
1: Clar, no, pintava bé.
2: Home, hi ha un capítol de plats bruts al Museu de la Cera.
1: Ah, jo pensava, tenia aquestes expectatives. Dic, farem cacofonies, farem coses molt xungues. Res, Museu de la Cera, a les 5 de la tarda, llums obertes, i jo fem fotos amb la,
3: ostres,
1: la Shakira.
3: No, és el mateix.
1: No.
0: I vas reflectir el teu disgust? O sempre
1: sí, sí, sí.
0: Recomanes...
1: No, vaig... De fet, és el que vaig dir que no ho recomanava i que era un... que no m'havia agradat gens.
3: Ah, fas coses de no ho recomano, també.
0: Ah, fort,
1: sí,
0: això,
1: en faig poques, perquè normalment... No. Si...
3: Aquests no els he vist.
1: Clar, normalment, si no m'agrada, doncs, per respecte al que sigui, doncs, no ho recomano, doncs no...
0: No fas vídeo.
2: No fas res.
1: Clar. I ja està.
0: Però aquest
1: ho havia de dir, perquè va ser
0: era massa fort.
1: Molt
3: I sols també fas de cultura o fas, per exemple, doncs, a menjar? O,
1: no.
3: O
1: les teves, mira,
3: o les teves, un de menjar. Un de menjar perquè...
1: També. Oh! Ah! Imagines? Recomano Exla.
0: Les teves o els teves.
3: Les o les
0: teves.
1: No, de menjar sí que em vaig fer, una vegada. Perquè hi havia una hamburgueseria que era de pel·lícules. I per aquí...
0: Ah, per aquí, veus?
2: Ai, a mi m'hagués agradat tant. Menjar gratis per...
0: Bueno, hi va el teatre gratis, ja. No? Pràcticament,
2: és que
0: ja.
2: Això...
0: T'has muntat el canal, bàsicament,
2: clar,
0: per anar al teatre gratis.
1: És un filó. Però, que no
2: jo vaig intentar, un cop, que treballava en una revista digital que no coneixia ningú, i escrivia als restaurants, en plan, escolta, convideu-me. Però no va colar ni un cop.
0: Estil i temàtica. El seu estil es caracteritza per ser proper, parlant a càmera i amb humor.
1: Sí.
0: Ha guanyat notorietat a les xarxes socials per la seva capacitat de connectar amb el públic a través de l'humor i recomanant oci i cultura de tot tipus. Molt bé. També és conegut com el Borja Escalona de la cultura. Ha guanyat fama per intentar assistir a tots els espectacles gratuïtament a canvi de promeses de fer recomanacions a les seves xarxes socials.
2: El que dèiem.
1: No, jo no ho prometo.
0: Ah.
1: Jo no ho prometo.
0: Tu no promets, vingui i et faré alguna
1: cosa. Vingui i faré vídeo.
0: Vale. Ah, pues, campana, gràcies, Walter. Ara, gràcies.
2: Però sempre et conviden? O també vas tu a llocs per la teva
1: banda?
2: Mira,
1: al principi no. O sigui, jo vaig començar pues, a casa, una pel·lícula que he vist pel Netflix, te la recomano.
0: Apropa't,
1: que... És molt xula, te la recomano aquesta pel·lícula i tal. I va ser un que em va dir, escolta, vine a la meva obra de teatre que té un punt de friquisme i tal i et convido. I a partir d'aquí, en el vídeo vaig dir que m'havien convidat i ja està.
0: Doncs mira...
2: Pues hem de fer això,
0: Hem de fer això.
1: És la clau,
0: Diu, actualment ocupa el càrrec de Community Manager a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès des del juliol del 2021.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, portes les xarxes d'un ajuntament.
1: Sí, estic allà pues, fent vídeos del que passa i coses
0: I
1: així.
0: I passen coses a Sant Quirze del Vallès o no?
1: Sí, perquè a xarxes hi ha una part visible, que és la que fas vídeos i fotos del que està passant, hi ha una part invisible, que és la gent que es queixa, cada cop hi ha més atenció a les xarxes per...
0: Els haters, també, els ajuntaments
1: home,
0: també tenen haters.
2: O la gent del poble que diu, escolta, això...
0: No m'heu faltat al carrer.
2: I abans trucaven a un fixe i ara ho fan per Twitter.
1: I ara per Instagram et diuen, escolta, que el banc de tal carrer està espatllat.
0: Vale.
3: I una pregunta, tu ets dels que vas anant gravant, per exemple, l'alcalde de Sant Quirze, els actes polítics, en plan, grava això, fes bona cara...
1: Sí,
3: alguna
1: però,
3: alguna
1: clar,
3: persona de dalt t'ha arribat a dir, grava'm aquí, treu això, aquesta cara no m'agrada...
1: No, he tingut la sort de que en general et deixem estar en llibertat. I com que som ajuntament, però no estem vinculats a cap partit polític, perquè és administració pública, intentem pues, ser molt neutrals, que surtin una mica
0: clar, tots. No ets un càrrec de confiança, tu, diguéssim. Tu treballes a l'Ajuntament.
1: Exacte.
0: Pot canviar l'alcalde i tu seguiràs treballant.
1: En principi.
3: Vale.
0: Però sí que no t'han dit mai això, tipi, no, aquesta foto no la posis, que surto gordo. Que surt panxa, l'alcalde.
1: Bueno,
0: o l'alcaldessa.
1: Entre companys han dit, escolta, potser aquesta foto...
0: Entre companys.
1: Saps? Millor, potser...
0: Diu anteriorment...
2: L'alcalde, escolta, i aquesta per què no l'heu posat? Si a mi m'encantava.
0: Diu, anteriorment va treballar com a game artist a Ortho Studios durant més de 6 anys. Jo em va ser responsable de dissenys de fons, personatges, criatures, conceptes artístics, interfícies i il·lustracions promocionals.
1: Caram, que bé sona.
0: I feies un gargot.
1: Sí, exacte, vull dir, sona molt bé, però en realitat eren apps i minijocs. Amb un amic.
2: Minijocs.
0: Minijocs.
2: Ai, m'encantaven els minijuegos a mi. Sabeu el que és o no? La web de minijuegos.
1: Sí.
0: Hit the Penguin. Tu havies jugat al Hit the Penguin?
2: No, jo jugava molt a un de...
0: Tu havies jugat o no? Clar, és que tu i jo també el mateix edat.
2: Jo jugava un de motocross. Que era una moto... Sí.
1: Que saltava per...
2: Sí.
3: Hi
2: havia molts, però no sé per què. Jo tenia com molta viciada amb aquest.
1: Era molt guai aquest.
0: Hi havia molts jocs.
1: Sí.
0: Diu, té experiència en l'àmbit administratiu, havent treballat com a especialista administratiu a l'Ajuntament de Castellà del Vallès.
1: Sí, vaig estar-hi un temps. Sí.
0: I què feies d'administratiu a l'Ajuntament? Arxivaves expedients?
1: Sí, bueno, cursos, i llavors arxivava coses de... Una feina molt avorrida d'administratiu.
0: I també, aquesta m'interessa, aviam si hi ha campana o no, també va exercir com a corrector lingüístic a atenció al client en llengua catalana a Amazon?
1: Cert! Cert, i faré un spoiler perquè em sembla que la setmana que ve un...
0: D'aquí 15 dies.
1: D'aquí 15 dies ve Crispetes de Lluna.
0: Sí, l'Elsa.
1: I treballava amb mi.
0: Això li preguntarem.
1: És un spoiler. Ella estava atenció al client, ella, bueno, portàvem l'atenció de xarxes en català.
0: Que fort.
1: I llavors,
0: que és filòloga també ella.
1: No. Érem atenciós, vale. O sigui, rebíem queixes. I durant un temps vaig estar fent això i després em van passar a escriure.
0: Rebre queixes de l'Amazon deu ser horrible.
1: Era horrible. Era horrible. Clar. Però tanmateix era molt divertit. Tu saps la gent que compra coses a Amazon estranyíssimes?
2: Yeah.
0: Oye, no me ha llegado el dildo.
1: Clar, voleu anècdotes?
2: Sí, home, sí.
0: Hombre,
1: pues mira, una mare que truca, si us plau, vull que m'oculteu a l'historial de compres, en concret, perquè el meu fill i jo compartim la compra i no vull que vegi el que he comprat ahir. I mirem, i era un penis de cavall.
3: Com? Però de plàstic?
1: O sí,
3: de
1: sí. Era de plàstic.
2: Sí, però la veritat emulava, es compra
1: a la d'això.
0: Un moment, i tu pots fer? Podies esborrar-li...
1: Bueno, vaig dir-li com ocultar-ho,
0: vale.
1: Però per poc espavilar que fos el fill, es hauria portat la sorpresa.
0: Clar.
2: També... Però era un penis de cavall, rotllo dildo.
1: Sí,
2: per
1: sí,
2: exacte.
1: Emulant la forma d'un de cavall.
2: Uau.
3: Ostres,
1: hi ha objectes molt estranys.
0: Això es pot comprar, Amazon? Ja ho miraré.
3: Sí. Vull dir, 40 centímetres, és que no t'he entrat, t'he surt per la boca.
1: Bueno, seria una mare, no?
0: El cavall, clar, tenir-la com un cavall.
1: Clar. Déu-n'hi-do. Pues això, i jo què sé, gàbies de penis, que no sabia que existien. Però...
2: Gàbies de penis? Sí, com de la castiga.
0: Perquè quan la parella se'n va de viatge... Pues,
1: sí, com de castiga.
0: Així no pot, clar.
3: Això és CDMC.
2: Ja sé
3: coses que...
0: No, però és una manera d'obligar l'altre a ser fidel.
2: No és veritat, com ha de ser per això, Gerard?
1: De castedat. No sé.
0: Un cinturó de castedat... Que després, clar, pots fer servir altres coses i ser infidel igualment. Però crec que l'erecció et farà mal, sí, perquè és com un... no pot créixer allò allà dins.
1: Jo només vaig veure la imatge que n'hi havia una cosa estranya allà. Bueno, borrades,
0: clar.
1: Us puc explicar.
3: Tothom o sextop.
1: Sextop, sí. Un home... Mira, l'última.
2: No, ja em fa agrada.
1: Un home gran que deia que no podia tornar el seu paquet, que li havia arribat el paquet, okay. Estava defectuós i que no el podia portar perquè pesava molt. Vam mirar el paquet i era una nina hiperrealista... que li faltava, doncs, deia que l'ull estava malament i li sortia que tenia que portar ell a Correus.
0: Ah, clar, l'ha de tornar, clar,
2: també
0: de
2: tornar a Correus. Si
1: no venia
2: això,
1: a recollir-lo.
2: És que si et compres això i no, te'n compres un altre, clar, vull dir,
1: per la vergonya,
2: per la vergonya de trucar i explicar.
1: L'home deia que es queixava que ell no volia anar a
0: Correus, viatge a tornar això.
1: Quedava amb aquella cosa, portar-la allà.
0: Clar, però, perquè, a més, quan desemboliques algú, mai ho pots embolicar tan bé com venia.
2: Es veu tot. Sí.
3: La nina, clar, és que estem parlant de coses de joguines, era una nina inflable.
1: Aquestes japoneses, hiperrealista, no? Hiperrealista, sí. Que volava una noia.
3: Ah, vale.
0: No, com de silicona. Que li toques i fa...
3: Aleshores tenia una funció...
2: Sí.
1: Tenia la funció que tenia, però clar, l'home, pues, l'home vell, suposo que perd.
0: Que també, home, també si el paquet també algo, el tenia moment.
3: Si se li puja algo, pot pujar. No.
1: Clar. Ah, bueno. Si has tingut nassos de comprar-la, no? Porta-la a Correus.
0: Però la volia tornar perquè tenia l'ull malament.
1: Exacte.
0: Ves que no s'equivoqués de...
3: Vinga, Marina.
0: No ha sortit bé aquesta.
2: No.
0: Diu, des del 2015 treballant en el projecte Els 11, un còmic multimèdia que narra la història d'un país en el seu últim alè. Això és veritat? Amb una història d'herois?
1: Ah, sí. Bueno, però...
0: Ah.
1: Aquest projecte es va fer però no es va arribar al final no va arribar a publicar-se.
2: Oh, i per què?
1: Pues per falta de finançament. Però la idea
0: em sona, això.
1: Clar, em sona, no?
0: sí.
1: La idea era guai, era fer com una espècie de venjadors amb una història al darrere en el qual agafant personatges emblemàtics de la història de Catalunya.
2: Oh,
1: amb
2: doncs fem aquí
1: una
2: crida perquè
0: Mercami.
2: Sí,
0: però si tu veia una feina ara que em fliparies, ja. Si no hi ha molta pasta... Clar, això t'hauria de ser jove, quan tens...
1: Exacte,
0: ara ja no, aquestes coses ja... Si no hi ha un diner, no ho fas, perquè és una feinada. Diu, per acabar, li han bloquejat el perfil. un dia, en un moment de gran entusiasme cultural, va recomanar a les seves xarxes un espectacle de la famosa sala El Bagdad de Barcelona. Com a resultat, el seu perfil va quedar bloquejat durant un mes per infracció de les normes.
3: Ostres.
0: No has recomanat mai
1: no?
0: un espectacle?
1: No he anat mai al Bagdad.
0: Home, pues jo te'l recomano.
2: Tu sí, has anat? No. A mi m'agradaria anar, només
0: també,
2: per, també, per curiositat.
3: Jo vull fora.
1: Arribat amunt, sí. És patrimoni de la ciutat.
0: Clar.
2: No? Clar. És com anar a la Sagrada Família, s'ha d'anar.
1: Sí, exacte.
2: El dia.
0: Hi ha bastants pirulins, també.
3: Sí, jo vaig tenir un cop fora al Bagdad fer un reportatge i va sortir el, com es diu, aquest conegut, el Tito, el Tino, el Tino. El Dino, el Dino.
0: El Dinio.
3: El Dinio.
0: El Cubà.
1: El
0: Cubà.
3: El Cubà. I se la va treure.
0: A fora al carrer?
3: Sí, me la va ensenyar.
1: Ah,
3: en directe.
0: A què era això? 8 TV?
3: Sí.
0: Vale,
3: ah,
0: clar, i allà es va veure tot.
3: Era l'ambient emocional dels pitos. I aleshores vam anar a la sala de Bagdad i el Dinio es va fer.
2: Però li vas demanar que te l'ensenyés o va sortir d'ell?
3: No me'n recordo, però clar, si era el dia de les tites, pues segurament que va ser...
2: Estava en la conversa.
0: Sí, estava en la conversa. Era tan gran com la reava?
3: Em va ensenyar un tros, una part. Ja,
0: home,
3: era morenota.
1: Era com un tràiler, no? Era
3: morenota i venosa.
0: I venosa, eh?
1: Venosa, molt bé.
0: Cartilaginosa.
3: A tant no vaig arribar, però sí.
0: Bueno, uau, doncs,
2: bueno, no tothom pot dir que ha vist un tros de la polla del Dinio.
0: No.
2: O sigui, totes experiències sí, úniques.
3: Però...
2: Sí.
3: Ah, però aquest no era actor... Ara
0: el Dinio va...
2: No,
0: està liat amb la Sara Montiel.
2: La Maruquita Díaz.
3: Ah, això. A la Maruquita. Sí.
2: Amb la Maruquita.
3: És que és una altra època.
2: No?
3: Clar, nosaltres clar, no ens enganxa tant.
0: Sí. Jo me'n recordo que sortia el Cròniques Marcianes
1: sí,
0: i tal.
2: Però igual sí que va acabar fent alguna no por al final, eh? Sí.
0: No por. És veritat, no tenim no por.
3: La seva mare és la jefa de la sala Bagdad.
2: Ah,
0: la seva
2: sí?
0: mare?
3: Claro, per això estava allà.
2: Ah.
3: Oh. Oh. Sí, la nit la coneix en la família.
0: Va. Sí. Tu això ho sabies, Goret, tot això?
4: No. No, i no, Cària. Bueno,
1: tanta informació que no feia falta saber, no?
0: Bé, doncs, escolta, has fet sonar la campana... tres vegades? Quatre? Tres?
1: Sí.
0: Bueno, Déu-n'hi-do.
2: Sí.
1: Ens ha tardat bastant.
2: Ens
0: ha tardat bastant. Doncs ara ja anem a entrar en matèria si què ens agrada més en concepte d'oci, festa o cultura. I jo, evidentment, defenso la cultura perquè hi ha 10 coses que odio de la festa. Som-hi!
5: En Gerard t'ho sap tot sobre el top 10.
0: Doncs, mireu, jo em sap molt de greu, no puc defensar la festa, no puc, ja, és més fort que jo. Ho passo malament, jo ho passo malament, vale? I per tant...
2: Fa bastants anys que et conec i mai hem anat de festa. I mira que jo surto molt de festa.
0: És que jo no t'aguanto el ritme ni dos minuts, però ni dos minuts. A part de que jo per començar dia... soc d'aquests que m'agrada, si vaig a algun lloc, m'agrada seure amb el cubat a la mà i xerrar.
2: També.
0: No...
2: Sí, però arriba un moment ja que no, o sigui, quan
0: no,
2: tanquen...
0: No, puc suportar.
3: El copeo, primer.
0: El copeo, sí. Jo em quedo al copeo.
2: Jo també soc pro-copeo, sí. Eh? Però tu et marxes després.
0: Però tu ets de bailoteo?
2: Sí, però abans copeo i després ja bailoteo, no, ja tens per tot.
0: Malament. Sí, sí. Jo soc d'aquests que a les dues hores de nit ja s'ha
2: sí,
0: acabat
2: ja
0: el copeo, doncs pues me bon copeo teta, cap a casa. Clar.
3: Jo soc dels que sempre penso que no, a les dues no, aviat, i ja me queda l'últim. No... I no, ja no puc més. Vull dir, no sé marxar d'un lloc.
0: No saps, eh?
3: No, o sigui, jo vull defensar la cultura.
1: No?
3: Però, clar, òbviament, la festa m'agrada, clar que m'agrada, però l'evito.
0: És d'aquests que està, quan obren els llums de la disco i marxes perquè obren
3: sí,
0: els
3: sí.
0: llums...
3: Sí, eh? I faig cua sí. per agafar la brica al guardacabes. Soc d'aquestos.
2: Ai, pues amb el Walter sí que m'agradaria sortir un dia.
3: Pues ja.
0: Pues vinga, escolteu, la nit és jove. Va, punt número 1. 10 coses que odio de sortir de festa. Ai, haig de dir això pel TikTok. L'última us sorprendrà. 1. Aguantar els borratxos. No suporto aguantar els borratxos. És que no el suporto. És algo que...
3: Són superdivertits. És que jo defenso la cultura, però...
2: Som superdivertits.
0: Sí, no suporto. Però és que, a més, a les discoteques els borratxos generen baralles.
2: No, aquí no discoteques...
0: Sí, generen baralles. Tu has vist alguna discoteca gent barallar-se que no és borratxa? No.
2: A quines discoteques has anat tu?
0: Mira, fa poc, en una de Barcelona, una baralla va saltar un vidre que li va anar a l'ull a un col·lega i vam haver d'anar a urgències. Oh. Això t'estic parlant de fa menys d'un mes. O sigui, no suporto els borratxos i els baralles. Punt número 1. Crec que això és un punt
2: sí.
0: que estaríem d'acord. Molt bé.
2: Bueno, els borratxos divertits sí.
0: Però és que hi ha un punt. El borratxo divertit és aquell que encara no és borratxo borratxo. Jo em refereixo a aquella gent que ja no vocalitza i que ja... Aquesta gent... Tu vocalitzes a la nit o no?
2: No, t'ho diré, fins que no sortim de festa no vocalitzes.
3: Sí, però si comparem els borratxos de festa i els de cultura, és a dir, una festa major cultural i els borratxos que...
0: No, per mi això és festa igual, no és cultura. No. Jo dic teatre, cine... Això és el que jo defenso.
3: Una festa major és
0: una
3: festa
0: major
3: o...
0: també és festa cutre.
3: No, no, és festa.
0: També hi ha borratxos, clar. També hi ha música... Fora. Segona cosa, els preus de les copes.
2: Ah, això sí,
3: els preus
2: sí, sí,
3: de les copes.
0: Els preus. Sí. És pagar una fortuna, a més, normalment és alcohol de poca qualitat.
1: Sí.
0: Tu, en un bar tal, pots demanar... No, quan vas a una disco i dius un gin tònic, és que és putrefacte, és vomitiu. És com si algú hagués vomitat bilis en un got i t'ho estiguessin donant amb un gel.
3: Sutton.
1: Per 12 euros.
0: Per 12 euros. Exacte.
2: I zona VIP, ai, tu et té pegar, eh? Ets de sortir a la zona VIP, Walter.
3: No, jo, no.
2: És que li fas històries de la zona VIP.
1: Reservado.
2: Des de que vam saber que anava al gimnàs aquella, pega top.
3: No, però sí que és veritat que no, zones VIP sí que he anat últimament a bastantes, però et conviden, pues, marques...
2: El que passa, a mi també em conviden molt
3: els marques. Però al final vols evitar i vols anar a la zona on va estar tothom perquè no t'acabes passant amb la plebe. Mateix. Vull dir, al final què et donarà? Hi ha un gotet d'aigua amb un got de vidre o fan una... I dius, ai, sí, ho veiem des de dalt, però vull estar més a prop de l'escenari. Això a festivals m'ha passat molt. Llavors, com, bueno, tampoc no. Jo soy chico...
1: Del poble.
3: El proletariat.
0: Doncs us haig de dir que a part de l'alcohol de mala qualitat genera una ressaca fastigosa.
2: Sí,
0: també.
2: Però...
0: Mal de cap, horrible, no ho suporto.
3: Això no ho sé jo. El barat o el car no el distingeixo. No. Són tan forts els alcohols que dius...
0: O l'altra cosa és que et cobren 15 euros per un gin tònic però tenen aquell medidor.
2: Ara sí, ara ho fan.
0: Que llavors queda un... Sí. Per fer-te això... Pren-te el refresc sol.
2: Sí, ara ho fan això, a mi també m'ha fet ràbia.
1: Bueno, a mi em passa també les festes que jo sóc abstem, jo no prenc alcohol.
0: Oh, quina sort.
1: Bueno, sort, a mi em cobren 12 euros per la Fanta de taronja també.
0: Saps?
1: Vull dir que el preu...
2: Pues ja, de demanar... És fort el car que és una aigua en una discoteca.
1: Sí, exacte.
0: Oh!
3: Jo mai he pagat aigua a una discoteca. Perquè sóc d'aquests que reivindiquen que una discoteca és prohibidíssim a fer pagar l'aigua. Jo com em vaig a Ratmatat, em vaig al, com es diu l'altre, el
0: Apolo.
3: A l'Apolo sempre demano un got d'aigua i me l'acaben donant. Sí. Dic, escolta, tinc una baixa de sucre, vull dir, no puc.
0: I l'aigua et puja el sucre.
3: L'aigua, sisplau, des d'aquí, tothom que ens escolti, que no hi ha discoteca, hi ha una llei que estan obligats a donar-te un got d'aigua.
0: Sucre.
3: Només faltaria més.
0: Però segur que te van al vàter i omplen el got
2: de
0: la tassa.
2: Jo veig que la xeta del lavabo i acabo abans.
0: Uf.
1: I no cal veure allà, res. Ja agafes tot el percentatge d'aigua, potser...
0: Tot el subidon te'l dona això.
2: Hi ha algunes, perdó, perquè jo també vull fer una denúncia aquí. Hi ha algunes que posen aigua calenta perquè no puguis beure.
0: Ah, sí.
2: Denunciem això des d'aquí. Sí, ja està, pots seguir.
0: Que bueno, que si és un desembre i tens les mans fredes, va bé. Te escalfes una miqueta.
1: Te portes infusió de casa.
3: On
1: hi saps? Suques.
0: Aniria bé.
3: Sí, però a la discoteca mai fa fred, amb tota la xochornitat que hi ha.
0: Sí, és veritat. Sí. Xochornitat. Estic molt d'acord. No, és que, atenció, l'altre va molt relacionat amb el que acabes de dir. En el punt número 3, els cops de colze quan balles. Jo no suporto tenir algú que em va donant cops. Ahir em va passar... No,
2: és que sóc aquesta persona, estàs descrivint a mi tot el rato.
0: No puc suportar, jo estic així... I és algú que ni se n'adona. Tio, fill de la gran... No ho puc suportar. Llavors,
3: no
0: em desplaço.
3: No t'estàs donant compte. Està lligant amb tu.
0: No.
3: Vol...
0: No, profundament no. És aliè a la meva presència. El seu cul i el seu colze que em va golpejant en repetides ocasions a cada cançó no sap que jo estic allà. Llavors jo el que faig és... Hi ha dues opcions. O et desplaces i perds la teva zona que havies trobat un moment i et vas fent petit en la immensitat de la gent o aguantes... I comences...
1: A vegades com no balles... Comences de territori, això és veritat.
0: Sí,
1: clar. Comences un territori, dic aquí.
0: És la pixadeta. Si fossis aquí, és el meu pòstum, el parit. No ho puc suportar. És que no...
3: Pateixes molt en la discussió.
0: És que és horrible. Punt número 4. És que us convenceré, segur.
2: No.
0: El pito... No el del Dionisio, el del Dionio.
2: Què Dionio?
0: Dionio, sinó el pito que et queda a les orelles quan vas cap a casa i quan et fots a dormir. Piii.
3: Amb la classe, tu ets el típic que com que dius que vas poca discoteca, et penses que és una festa major, et poses a primera fila amb els altaveus,
6: no,
3: i fes
6: pit.
3: No, a la discoteca no t'has de ficar davant de l'altaveu.
6: Jo ja ho evito. Jo evito justament perquè hi ha gent que balla sota l'altaveu.
1: Sí, sí, sí, sí.
6: I allò és, vull dir, és mort, sagnen, sagnen de les orelles, però van ballant perquè els és igual tot. Jo, tot i no estar sota l'altaveu, arribo a casa
2: però això,
6: i...
2: mira tu al metge, sí? Això no és normal.
3: Tu, ja,
6: no, no, no, a veure,
2: a
6: es passa a tots.
2: A mi, en una discoteca normal.
6: No tingueu la sensibilitat, Goret.
7: Ara, que pot ser l'edat, també.
6: Ja pito o no quan vas?
2: Exacte, sí, igual ja és l'edat, eh? Mireu-vos.
3: Tens més pito quan vas al camp del Barça.
6: No.
3: Allí amb els crits, el...
6: No, no, no.
3: El vent, allí... Uf.
6: Hi ha més pito pels voltants del camp del Barça. Allà sí. Això seria un altre tema.
2: Ai,
6: anaves
2: molt bé.
6: Sí. Bé, punt número 5, que tampoc el suporto, és el terra enganxifós. Ah. Bé, sí o no? Hi ha un moment que algú li ha caigut... a més, segurament hauria de ser tu l'únic que no beu alcohol i tenia una Coca-Cola, sí, que se li ha vessat en el lloc on per fi he trobat per estar tranquil, i se m'enganxen les sabates i no puc ballar perquè és...
3: Treu-te les sabates.
6: És, sí, fastigós. Vosaltres heu vist el terra en una discoteca en el moment més àlgid? És com una,
2: sí,
6: mini piscina,
2: sí,
6: fastigosa.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Però, ma, és que estic d'acord amb tot el que dius, però sí, a mi m'agrada. És que són coses maques.
6: T'agrada?
2: Sí.
6: I quan és estiu i vas amb xancles?
2: Que
6: és
2: no
6: una marranada.
2: Una jo arribes
6: de casa amb els peus, bueno, negres.
3: Sí, a mi m'ha passat, i és que som molt empanat. A vegades no penso gaire amb les sabates i arriba al punt i he arribat a una sala d'aquestes discoteca amb xancletes hawaianes.
6: Clar.
3: I allò que se t'enganxa, raca, sí, raca, sí, raca, i havia d'anar ja quasi descalç. I quan te n'oblides i penses amb sabates blanques i no has pensat en que aquestes sabates blanques acabaran negres.
2: Sí.
3: Això m'ha passat més d'un cop i ja, les, ja tinc algunes que són per tirar.
6: Bueno, és que m'esteu donant la raó.
2: Però i què?
3: Però això és la vida,
2: això és la festa. És guai.
6: Punt número 6, que això sí que ja no ho suporto. Si tens aquell tio que t'està donant cops de qualitat, endavant tens un que estira un rot de gillo, està a la discoteca i tragar-te un rotàs de xurís d'algú que s'ha fotut una xistorra a la taverna basca, un quinxo de xistorra, no, la us heu menjat més una vegada un rot d'algú, no?
2: Sí, jo me'ls he tirat també.
6: Ah, també?
2: Mira, me'n recordo un cop en una discoteca, veure, que també veníem
1: de...
2: Sí, és que sóc jo aquesta persona.
6: O sigui, tu, i què fas?
2: M'ho diràs. Me'n recordo un dia que havíem anat també com rotllo a sopar molt abans.
6: Clar,
2: és que la gent
6: ve de fotre's l'hamburguesa.
3: Ah, clar, això és veritat.
2: Em vaig tirar un pet, que tenia un col·lega meu ballant la Lady Gaga, però buah, top i tal. I para en sec. Para i diu... Quina pudor és aquesta?
3: És que
2: marxem. I jo, sí, marxem, és que guarros aquests. Òbviament jo no vaig dir que havia sigut jo, però imagina't, eh? Vam haver de marxar.
1: Digui això a la música, molt, per favor, que surti, que sigui els pets.
6: Jo m'he menjat pets de gent que no em ve de gust. A més, tu tens poc marge d'escapar-te. O olor a sobaco. L'olor a sobaco, hi ha gent que... Hi ha gent. L'altre dia... Per què?
3: Perquè ha de ser dolenta.
6: Oix. A veure...
3: Una cosa, un moment. És que semblem aquí, no? La monarquia, el que som persones humanes, som persones que sudem, som persones que ens estimem, que volem conviure en societat.
6: Humanitat.
3: Ens agrada
6: Hi ha furtors i furtors. Hi ha gent que és una furtor que jo he arribat a perdre la gomina que tenia posada, el flequillo se m'ha anat a navall.
3: A mi ja no les tan fortes que m'acaben agradant.
6: Ah!
3: T'ho prometo.
2: M'encanta.
3: Jo he arribat a anar a algun...
6: Que se tiri un rot de giro a la cara.
3: He arribat a anar a algun lavabo d'aquests que han deixat 300 tios allà.
6: No segueixis.
3: I jo dic, ostres, quina mala olor. Però quina bona olor a l'hora.
2: L'altre és el típic que estira els pets i s'olora. Si posa el cap sota la manta, no?
1: O de sobac.
6: Olor que fes, olor a pixum, olor a xirrinc, olor a de tot.
3: Hi ha altres olors que no les suporto.
6: I pixes tot pelote.
3: A poca pelote, com? Que si pixa pelote.
6: Clar, aquesta olor t'agrada i... No, no?
2: Home, no, però no.
1: Pujo la posta, has dit. No m'agrada, m'agrada.
3: Pixar pelote. Pelote vol dir una altra cosa que jo no sé si m'estàs dient el mateix.
6: O sigui, que tenies una erecció d'aquesta olor.
2: No, home, no, però per què vas sempre...
3: Que si em posa pelote olorant aquesta olor.
6: Sí.
1: Ai, que super això.
2: S'ho ha pensat.
3: Mira, escolta'm, vull dir, què vols que et digui? Deixem-ho aquí, però, sí, però ojo, no...
6: Vale.
3: Sap?
6: Molt bé.
1: Vale.
3: Ni un sí ni un no.
6: Atenció, l'altra cosa...
1: Parlant... I a fi no m'ho desmenteixo.
6: Sí, parlant dels lavabos, les cues per anar al lavabo no ho puc suportar.
2: Com que no? Si he fet els millors amics de la meva vida en aquestes
6: és
2: cues.
6: És per favor, Marina. Però...
3: Les cues, el fumadero, el tal...
2: És
3: el millor de la discoteca.
2: És el millor.
6: Però si tu t'estàs pixant com que veus... i tens ganes de pixar, la gent...
2: Sí, clar, però
6: sense
2: bueno.
6: Una cua, perquè a més, jo no pixo en els pixaderos drets, eh? Jo m'espero...
3: Home, és el més divertit no, del seu ordre, no, Gerard! Home, tothom surt de festa per comparar-se la pizza als lavabos.
6: No!
3: I qui no, que no digui... Home...
6: No. Jo faig el triple de cua per entrar i tancar amb el cabestillo.
3: Ah, tu ets d'aquests?
6: Sí. Jo no pixo en un pixadero dret.
3: Jo desconfio
6: d'aquestes persones.
3: Muestra tu pizza, pixa al meu costat. Vinga, vales.
6: No em surt. Faig allà... Ja ho he provat alguna vegada, eh? I no surt.
3: Tanca els ulls.
6: I la gent al costat allà, clar, i fan aquella mirada així, l'estiva, i fan... fan... No ho puc suportar. Bé, les coses a la lavabo. 8. En el número 8, ballar. O sigui...
2: Que és bàsicament per que la gent...
6: No suporto ballar. No suporto ballar.
1: Mira, saps què passa a vegades? Que a mi m'agrada molt ballar, però davant de festa no es balla.
6: A que no?
1: No us he trobat molts nois que... al cas, eh? D'agafar el got a la mà, amb una mà i fer així amb el cap.
6: Ah, sí? Això
1: sí. I jo et miren a tu, van mirant els altres.
6: Sí.
1: I,
6: I ja està.
1: I ja està així, 3 hores.
6: És lamentable.
1: I llavors, clar, dius...
6: Sí. Ui! Ja. Jo sóc així, per això. Jo si faig cubata, si fumés...
1: Llavors crides molt.
3: Mira, això,
1: per dir...
3: els primers minuts...
1: Que xulo! Vale. Hòstia, crec que vaig molt pet!
6: Et quedes afònic.
1: Sí, jo també. Mm. Vale.
3: Els primers 5 minuts, 10, s'entén, vale, pues no saps com, venga, pues el tic-tic blau amb el cap, però després ja t'has d'oblidar que estàs en la discoteca, t'has de pensar que estàs, és com si no hi hagués ningú, que estàs a l'habitació de casa teva, i dius, jo he vingut aquí a suar. I suar.
1: I
3: ensumar. Bueno, jo, això ja... Picant porta de manes, però clar, si no, pues no, és veritat, si no, faig exercici a discoteca. Jo sóc d'aquests que...
2: Sí, jo no ballo, jo salto.
3: Que m'has entrat a la samarreta.
6: Jo sóc d'aquells que, com a molt, pica de...
2: En sèrio?
6: Sí, és el màxim que puc aportar. Jo, ballar, mira, jo he fet el burro a tot arreu, a l'escenari, tal, però ballant tinc sentit del ridícul. Tinc sentit del ridícul. Mm. No puc ballar. Em sento com si de cop i volta tingués unes cames ortopèdiques. Com
2: però no
6: si
2: cal ballar, fer-te una coreo ni ser la Beyoncé.
1: No, però passa que
2: serà
3: el teu cos, tanca els ulls, sigue tu cuerpo.
6: No, em sento ridícul. No puc, em sento ridícul. Em sento jutjat i observat. I a més, el de darrere em va fotent hòsties i el de davant es tira un rot de mejillo.
1: I no pots ballar bé perquè és enganxifós.
6: I no pots ballar bé perquè és enganxifós. En el número 9, va, que ja estic acabant. Els selfies borrosos. Per què la gent ha de treure el mòbil que no hi ha llum i... O sigui, no puc suportar.
2: Ja, això tampoc m'agrada.
6: A veus?
2: Jo perquè no sóc de mòbils i tal, i penso, tio, i el dia següent quan veig, depèn quins vídeos o fotos, i penso, per què? Fora. Per què has tret el mòbil en aquest moment?
6: O gent que
2: hagués estat maco que quedés en la nostra memòria i ja està.
6: O gent, no, perquè normalment no te'n recordes després.
2: Bueno, la d'algú, algú ja que se'n recorda.
6: Però jo he sortit en selfies de gent que no volia, perquè feien això, i clar, tu estàs darrere i... No vull sortir en aquella...
7: Borrar etiqueta, no?
6: No ho suporto. I a més, després no es veu res. Amb els flaixos, tot fatal. I per acabar, el número 10 és la caça del taxi. És impossible trobar un puto taxi quan s'acaba una discoteca. No hi ha... Hi ha lluita, però hi ha baralla.
3: Jo m'he agafat un taxi. Tu agafes taxis?
2: Home, no, has agafat mai un taxi. Si vas a la VIP i no tornes amb taxi a casa...
6: I després tot borratxo agafes el cotxe...
3: Soy la cenicienta barata. No.
6: Però home, si veus, no condueixes, clar, llavors...
3: No. Jo és que des que tinc el cotxe no he sortit gaire, però sí que... No, jo he sortit de festa, al final, clar, com que soc, sempre dic, són dels últims, jo agafo el metro. A les 5 i a 6 ja està el metro obert.
2: Ja, però jo hi ha vegades que tot i que estigui el metro obert, jo aquells dinerons me'ls he reservat per tornar en taxi.
3: Sí?
2: Home,
3: si compartim tal, vinga, pues puja perquè em va de pas.
6: No, i més sent noia és molt més segur, també, que no fotre't allà al metro a les 9 del matí. Però hi ha baralles. És que hi ha baralles, estava jo primer! I la gent... Jo he agafat tàctiques de dir, veig un grup de gent, doncs m'avanço un carrer, perquè si el taxi ve en aquesta direcció, els hi pillo abans.
2: Uau, que lleig!
6: No, clar, perquè dius... No, vull dir, tàctiques de posar-te al córner, a la cantonada, perquè saps que potser pugen, i no venen d'allà, sinó que també pugen, i doncs pillar-lo abans que giri, que hi ha aquella gent... No, tàctica...
2: Aquesta gent sí que cobren poc, els taxistes, pel que fan, perquè jo...
6: Si t'han d'aguantar tu...
2: Deuen tenir fotos meves de no agafar aquesta persona perquè jo els he arribat a fotre cada xapa, pobres meus.
6: Ah, bueno, això encara. Pensava que deies cada putada.
2: Ah, no. Bueno, alguna...
3: Jo he viscut això.
2: Sí. Jo de putada dins no, però de dir, para un moment, que
6: necessito
2: això. Tu
6: has viscut, vols dir que has vomitat?
3: No, però recordo els últims cops que vam sortir de festa, vam pujar un taxi i la meva companya va vomitar tot el taxi. Jo vaig estar tota la mitja hora amb el taxi, netejant-li el cotxe, trucant com l'assistència, i aquesta amiga, com un cop ja havíem tornat, tenia tota la samarreta, els pantalons ple de vòmit, però com mai. Vaig tindre que demanar un veí de dalt, de demanar-li que ens tirés alguna cosa de roba per fer canviar la meva amiga, i un guiri ens va tirar uns pantalons trencats i una samarreta des de dalt.
2: Ai, tu no t'agrada sortir de festa i aquestes històries?
3: I dic, mira, ni tan mal. I aquest taxista, òbviament, se li va pagar una multa. Vull dir, al final, la meva companya va dir, vale, ha passat això... I no? I...
6: Li va fer pagar una multa.
3: De fet, li va sortir de la meva amiga perquè es va sentir tan malament que va voler... I sí, quan potes a un taxi i tal, això és multa. Sí, sí. Hòstia, i no, es va... A veure, aquestes coses passen poc, però quan passen no li pots carregar la culpa al taxista perquè
2: no,
3: és com...
2: Clar.
3: Si no haguessis pujat i haguessis comportat. Vull dir, no.
6: Doncs aquí ha estat el meu top 10. O sigui, que jo crec que esteu molt d'acord, eh?
1: Jo sí.
6: No. Tu 100%, Jordi, ja ho veig. Tu ets el meu team.
2: Jo és tot el que m'agrada de sortir de festa, això.
6: Mare de Déu.
2: Les doncs, petites coses.
6: Ara toca tu, va, defensar la festa. Edició Vinga. Millennial amb la Marina. Let's go! All
7: right. La Marina ho sap tot sobre l'edició Millennial.
2: Vale, doncs jo defenso la festa i bueno, l'edició Millennial és bàsicament parlar de coses millennials, vale? De coses
6: és guai,
2: nostàlgiques.
6: És guai.
2: Vale? Però jo ja vaig fer un cop la secció de festa millennial, que vam parlar de la pandown, de la roba que portaves, del palet aquest de pescar que et posaves a la boca. Clar, llavors he pensat, què faig per defensar la festa? Doncs anar contra la cultura. Vale? Aleshores, parlarem dels museus als quals anàvem de petits barra adolescents, amb el col·le i tal. Vale? Per començar, el Cosmocaixa. Vale? Tothom anava al Cosmocaixa amb el col·le.
6: El Cosmocaixa, però, clar. Em m'encantava.
2: Horrible lloc, si és un
6: però
2: lloc.
6: Però què dius? Però si té el toca-toca.
2: Però pues era el pitjor, el toca-toca.
6: Home, és la primera vegada que vaig a un lloc i em deixen tocar.
1: Els animals, clar, sí.
6: També, els animals també.
2: Ai, mira, mai havia tingut violència.
1: La polla d'aigua, hi havia una polla d'aigua.
6: És la primera vegada que puc tocar, que hi ha una polla d'aigua i em diuen toca.
1: I gratis, eh?
6: Clar.
2: Doncs jo no, jo odiava el toca-toca. Tinc un record molt traumàtic d'una serp, el toca-toca, que me la volguessin posar aquí. Jo, no, en plan, soc una nena petita, no vull tocar una serp. Doncs em van obligar. Hi havia el bloc de gel gegant aquell, també.
6: Sí,
1: amb el dit, posar el dit.
2: Sí, i el pèndol. A tu no et vol sonar? A tu et vol sonar, això? Potser és que és molt de Barcelona.
3: Jo vivia a Andorra, però algun cop sí que van baixar. Però bueno, ho tinc molt recent, perquè fa un mes que vaig anar al
6: caixó. I el bloc de gel gegant el vas veure o no?
3: No.
6: Pensa,
3: és que
6: Marina...
3: hi ha moltes coses allà. És que no donaré temps a rellegir-te, fer l'activitat, fer la cua, perquè la nena està allà fent mil jocs i no et toca tu, i és com, i has perdut mitja hora, i és com, què fem? El millor és el parc aquest tancat.
2: El bosc. Quina calor allà dins, horrible, eh? Allà et desmaiaves.
6: Doncs el gel aquest era guai perquè, perdona, però molta gent deu haver après després, gràcies a això...
1: Ja sé per on
2: vas.
6: Estem d'acord, Bonet, oi? Molta gent deu haver après tàctiques que li han funcionat per després, perquè bàsicament jugaves a fer així.
1: Hi havia unes guies, no? Perquè la gent havia marcat el camí.
2: A mi em sembla un museu perfumats, la veritat. O sigui, jo ara aniria...
6: Un museu perfumats.
2: Sí. Jo ara aniria, però de petita em sembla que no.
6: Vale.
2: Fatal.
6: Què més? Després hi havia... No hi t'agrada allò de la llum, que dividies la llum en tres?
2: Hi havia coses
6: superguais. Hi havia un que tu giraves i veies com era el cine.
2: Però és molt poc museu, això, realment, no?
6: Bueno, per això volava.
1: Era guai, sí.
2: Per tant, és més festa. O sigui, tu te'n vas de festa i te'n vas d'after al Cosmocaixa.
6: Un cop baix, això, però te'l compro.
2: Després hi havia una cosa que no sé si segueix existint, que anàvem molt de petits amb el col·le, que era el Catalunya en miniatura.
6: Sí.
2: Això existeix, encara?
6: Home, però si jo tinc el meu primer vídeo imitant el Walter,
2: va
6: ser a Catalunya en miniatura, que em vaig pujar sobre un cargol gegant.
3: És veritat.
6: I jo, un cargol! I sí, existeix.
2: Era raro, no? O sigui, el concepte de... Existeix a altres llocs del món? En plan, Londres en miniatura? Tal. O sigui, això, aquí se li va acudir fer això.
3: Segurament. Tot el Nova York trepitjant des de sobre, no?
6: És guai, és molt guai, Catalunya en miniatura.
1: O sigui, jo tinc el record de Catalunya en miniatura com molt...
6: poc actualitzat.
1: Deixadet,
2: exacte. Sí, com una mica
1: culter, no? Un Serrat,
6: sí. De fet, la seva família està com fa 50 anys.
1: Exacte, sí, eh? Sí, sí, sí.
2: Bueno, més o menys, a la realitat.
6: No, els últims anys ha avançat molt. No, ja. Però veus una... Sí, veus coses que sí, no?
2: I hi ha com les coses noves? Vull dir, rotllo, la Torre Agbar en miniatura...
6: Jo crec que no.
2: Es van quedar en aquell allà i ja no han tornat.
6: Sí, sí, el Barça, a Catalunya en miniatura, encara juga a les Corts.
1: Sí.
6: No hi ha cap nou. No, no.
1: Hi ha un mini Pujol, també.
6: Però és molt guai, que hi ha un trenet.
2: Ai, sí, això sí que me'n recordo.
6: Ah, el trenet molava molt. Ai, que jo tinc un trauma.
2: Sí que m'ha agafat una mica de nostàlgia.
6: Perquè recordo una companya que va treure el braç, vale? I saps que just passa per uns arcs.
2: Sí.
6: Que va treure el braç quan va passar just pel braç i recordo el... Com, no sé, se'l va com dislocar. Ah. No, per sort no el va succionar perquè va anar molt lent, però sí la imatge del braç pa. Com... Rac!
3: Oh, quin ensurt. És, aquestes coses.
6: Sí, sí.
2: I tu per què, pregunta per què has anat fa poc al Catalunya en miniatura? Hmm. O sigui, en quin moment però això és un jo plan anar... d'una persona de 30
6: bueno,
2: anys?
6: Fa poc. Aquest vídeo deu tenir 6 anys, deu tenir aquest vídeo ja, no?
3: No, menys 6 ja, des de la pandèmia.
6: És,
2: sí.
6: 5.
2: Ara 5 fa, 5. Des de la pandèmia. Ah. Sí,
6: mira,
2: sí.
6: Doncs vaig anar amb un grup de veneçolans i els hi vaig ensenyar.
1: Vas pensar, és el més interessant que té a Catalunya?
6: Vaig dir, ja que no anirem realment a tots els llocs, doncs us ensenyo d'un miniatura.
2: És com anar a Las Vegas.
1: Ah, sí.
6: Bueno, vaig fer també un vídeo a la seva família i em vaig posar foc com si fos un Godzilla, però no ho va petar. Al revés, vaig tenir bastants un follow.
1: Oh.
2: Bueno, coses també horribles culturals que fèiem de petits al col·le, els típics museus de rotllo, el Museu del Ferrocarril de
6: Plan,
2: a qui li interessa això? Ah. Sí, perquè hi ha museus de tot.
1: És veritat, sí.
6: Sí.
1: No? Hi ha museus que no calen.
2: No, hi ha museus que no calen, no? Vull dir, per què? Vull dir, doncs
3: museu del ferro, sí. De la palla, del sí. Tabac.
6: Com el museu de la palla, potser.
3: He dit palla.
6: Museu de la palla.
1: Com el toca-toca, no? No
6: està a la secció del toca-toca, del corpo caixa.
3: El museu del paper no ho ha anat mai a...
6: Ah, sí, a...
3: Ah, era guai, ja.
6: Era guai, era guai.
3: Hi ha museus que Déu-n'hi-do.
2: El museu del paper, però què t'explica?
6: En tots els col·les han anat al museu del paper.
2: Jo no he anat mai al museu del paper.
3: A la capellada, no?
6: A capellades.
3: A capellades.
6: A capellades.
3: I t'ensenyaven tot el paper. Sí, són coses que se't queden gravades.
6: Me'n recordo.
3: De com es fa el paper.
6: Sí.
3: Després me'n recordo que sorties del museu i tots els ens deuen els 5-10 euros dels pares i volien comprar una figureta de...
6: Un tros de paper, un papir.
3: Sí, figuretes de paper fetes.
2: A mi no m'han portat mai aquí.
6: És que Sant Andreu...
2: No arribava
1: el paper.
2: No arribava el paper. I ja només per acabar una menció especial a tots aquells monitors que t'agafaven
6: com?
2: Per, no.
1: Uix.
2: Que et feien les visites en aquests museus típics, sí. De, que anaves amb el col·le d'excursió i tal, que jo, sisplau, penseu en una feina pitjor que aquesta. No et feia
6: monitors una feina de museu?
2: Que, bueno, sí, que no et fa ningú ni cas.
6: Ja. Yeah. Bueno,
3: depèn de com ho fas, és que hi ha molt, molt avorrits, eh? Però,
2: què pots fer al Museu del Paper?
3: Tira sugos, tira caramels.
1: Es parlant.
3: Tàctiques hi ha sempre.
2: I ja està.
6: M'agrada
2: sí,
6: molt.
2: Sí, sí. No sé, recordeu algun altre que sí que...
6: De museu? Bueno, hi ha el Museu del Barça.
2: Que fos molt mític, però... Adolescent i... Adolescent. No anaves al Museu del Barça, no?
6: El del paper m'ha desbloquejat. Ah, bueno, sí. No és museu, però l'altre camí d'excursió que segur que heu anat tots era les mines de Súria.
2: No. Pensava que anaves a dir de Cardona, les mines de sal.
6: I no són les de Súria, les de sal?
2: No, de Cardona era.
3: No, he anat fa poc a Cracòvia, però no he
2: patit. Ah, i el Museu de la Xocolata, també.
6: També,
2: però...
1: Poc se'n parla dels... cuquets que hi ha a les escultures del Museu de Xocolata.
3: Què dius?
6: No?
2: Què?
6: Hi ha cucs?
2: Hi ha cucs?
1: Sí, jo havia anat al Museu de Xocolata i era com una làmina de cuquets.
6: Ah,
1: perquè totes aquelles mones...
3: Que no les canvien.
1: Clar, no les canvien.
3: És xocolata de veritat, allò.
1: És xocolata de veritat, sí. I vaig enganxar una i era...
2: Ai, quin trauma, això. Sí,
6: del cuquet de la panxa se't treu el cuquet.
2: Fatal.
6: Doncs, Walter, és el teu torn de defensar...
3: Ja
6: no sé què defenses.
2: El Walter està al meu bàndol, des del principi, a més.
6: O sigui,
3: som-hi.
8: El Walter ho sap tot sobre el calaix desastre.
3: Sí, bueno, pues clar, a mi em toca defensar la cultura, ¿vale?
6: Tot i que ja no sé què defensa.
3: A veure, jo soc molt cultura, soc molt de festa, però al final m'haig de mullar, no? Llavors, vale. Ja ho he dit abans, per mi la festa és a tope, Però, tal com està plantejada la festa, no m'acaba de... Ho faríem més diferent, no? Per això defensa més la cultura, perquè penso que la cultura pot ser més festa de la que ja existeix. Que bueno, no?
2: A veure, ai, ai, ai, ai. Que defensa la cultura perquè, per fer-hi festa.
3: A veure, una de les coses que et mou a la festa, que et mou a la cultura, no ens enganyarem, vull dir, és aquest moment que tu ja has passat del col·le, que comences a fer plans, comences a fer-te gran, tu el que vols és lligar. I tu a la festa... No, escolta,
2: a veure, ens descobrirà
3: de
2: un món nou, eh? De festa, lligar a la cultura.
3: No, la festa no es lliga.
6: A la festa no es lliga, això estic
3: tu
6: absolutament d'acord.
3: Tu te'n vas a un evento cultural, amb aquest... Què més? No et donen el vas pegajós d'alcohol barat, et donen la copeta de vinat, sofisticat. Vale.
1: Una copa de cava.
2: Uf,
1: de
2: és cava. Que és zero el meu target, eh? Això, eh? No.
6: Ai, ai.
3: Era un moment. Ora.
2: És que em molt convença, però bueno...
3: No, però és veritat, a veure.
6: Però si defenso el mateix.
2: No, jo defenso la festa.
6: Ah, és veritat, perdó. Perdó.
3: Les festes convencionals, festes de més públiques, més de... No estic parlant de... Doncs...
2: A veure.
3: Pues, no, sempre hi ha la copeta aquesta. I llavors, hi ha aquesta tranquil·litat, aquest silenci, la música, pues, una forma més... Pues, un museu, no? Per exemple, una exposició, pues, hi ha la, pues, tens la teva cerveseta, la copeta, pots parlar del costat, o del quadre, pots parlar de mil coses que pots... que surt allà més ric, no? Perquè tu surts de festa, dius, vale, sí, he suat, he fet exercici i tal, però el dia següent et perds un dia sencer amb la ressaca.
6: Absolutament.
2: Però jo la gaudeixo, sí, la ressaca, també. Ai, menjar marrano, mirant la tele tot el dia.
3: Tu estàs al llit, estirat, no vols saber res, no vols pensar de lo que vas fer ahir perquè no pares de mossegar-te les dents.
2: Ja, això sí.
1: És més combinable la cultura, sí.
3: Saps? La cultura té una part enriquidora que... Pues bueno, et pots desitir una miqueta amb un vinet.
2: També m'agradaria saber, vull dir, jo no he begut mai una cervesa en un museu. O sigui,
3: sí, una exposició. Expo,
2: jo voy, miro la expo i me voy a mi casa.
3: La cultura té molt alcohol. Tu te'n vas a uns castellers i amb tot el gotet aquest del xupinazo de venga, en Vicalent, amb totes les tradicions.
6: Però també t'haig de dir que tu tens un avantatge per lligar en un lloc de cultura.
3: Per què?
6: Les teves ulleres.
2: Sí,
6: bueno,
2: a l'intel·lectualisme. Sí.
6: Només lligues en una expo. A la disco no lligaràs amb aquestes ulleres.
2: Depèn de quina.
3: I més si entres als lavabos.
6: No! Oh!
3: No.
6: Amb la furtó aquella.
3: Té aquestes coses, no sé què n'opineu, però la cultura dona un pas al conèixer algú amb més tranquil·litat.
6: Ah, sí, d'acord.
3: Això estem d'acord.
6: Pots parlar.
3: No? Sí. Pots parlar. Després, pues, bueno, que té la festa, coses que... A mi una cosa de la festa que últimament està molt de moda i que no m'acaba de... Que són tot aquestes enganxines pegajoses que te les poses per tot arreu i arribes a casa i només fas que treure-te'ls, que et fas mal.
6: Això no sé què és. Jo,
2: sí, però això ja ha passat, de moda. Sí, bueno, t'ho dic jo que estic a l'última.
6: O sigui, ha passat de fa quan? O sigui, jo no sé ni què va ser.
3: És de festa, doncs purpurina,
6: aquell tubo fosforito que t'havies de posar a la boca.
2: No, això era de la meva època millennial, de la pandèmia. Down, això ja no. Això
6: ja no es fa, això?
2: Gerard, sisplau, això fa com 15 anys que no es fa.
6: El de posar-te el tubo transparent incandescent.
2: Això era tòxic.
6: Per dir que el lligaves.
1: Moria gent.
6: Ah, sí?
2: Sí, sí.
6: Hòstia, però llàstima que jo no s'empatés a la boca. M'hauria estalviat molta merda.
3: Sí, així que... Bueno, pues això és el que deia, no? Pues al final, anar a cultura no significa tindre que anar a un lloc de l'estanding ni res, no? Perquè mirar els castellers, per exemple, per escoltar les sardanes o riure en un monòleg del barco al costat de mentre estaves a cultura. Així que...
6: Veig certa obsessió amb els castellers, eh?
2: Sí, sí.
6: És
2: sí,
6: recurrent.
3: Hi ha molta cultura. Hi ha castellers per tots els barris.
6: I a més fan molta olor pels sobacos. O sigui que detecto aquí un patró.
3: Jo ja et dic, entre perdre la veu a una discoteca en plan temazo, una altra, cridant, i acabes afònic,
6: sí.
3: No? Pues per què no acaba la nit amb un debat profund sobre el que volia dir l'artista, de què volia dir el...
6: Molt d'acord.
3: Saps? Hi ha algo que té... No sé, saps? Que
2: però pot,
3: més...
2: pot derivar això també una nit de festa, eh? Perquè les xapes post-discoteca també de Déu-n'hi-do, eh? Hi ha xapes molt profundes, sí? I molt maques, eh?
6: No. Això és el que tu et penses pel teu estat. Si tu et veiessis en estat no ebri,
2: ja, és veritat.
6: Diries, perquè...
1: Són els coloms robots. Què penseu?
3: Després un altre parc és el Vall, no? Abans hem parlat de fins a quin punt la festa i la cultura, la festa major és cultura, és festa, és... Hi ha una diferència molt clara, que és que quan tu te'n vas de discoteca, te'n vas a una festa que dius, superguai, eh? Defensem la festa també, xumba-xumba, però no és el mateix, no? No és el mateix que tu estiguis sudant, ballant una tendència de Shakira con Bizarrap a la discoteca, que, ojo, crema toxines, que ja sí. Està bé, eh? Però no és el mateix anar-te a un lloc a plena festa major, a unes sardanes, que dius, jo aquelles sardanes no suaré, però tu t'hi pots ballar amb la Dolors, la Pepita i l'Enriquet, sí. A ballar amb els braços i dale que te pego, deixa el bolso a dins i acabes suant i acabes... Dius, allò té sentiment. La Shakira, escoltem el seu sentiment.
9: Remena, Shakira, remena, nena.
3: Però tu allà ets formes part de lo que serà, de lo que ha sigut i de lo que és.
9: És patrimoni.
2: Per
9: cert, tu saps ballar sardanes?
2: No.
3: Sempre ho intento, però no. Ho passo malament perquè sempre hi ha... De fet, la festa major passada de Lleida estava ballant amb el grup que més millor ballava. Es fan els corralets aquests i em va tocar amb el que millor. I ho estava passant perquè em miraven amb cara de...
2: I s'enfaden, s'enfaden si no ho fas bé.
3: Però molt, però molt. No ho pots intentar. Què fas? O sigui, com pot ser?
9: Fora d'aquest cercle.
3: Fora d'aquí, amb l'edat que tens i no saps ballar?
6: Sí, sí. Ara tenen tots uns bessons, tu has vist els bessons que tenen? Sí, sí.
3: Com el López.
6: Tremola, sí. Tremola. Bueno, perquè és veritat, tremola al terra. Molt bé. Ja està?
3: Si vols podem parlar, no, jo crec que ja anem justos de temps. Bueno, anem fent.
6: Tens alguna més o no?
3: Bueno, la festa i la cultura... Pues,
6: no, no, si no ja està, eh? Tens alguna més o no? Ho dic perquè seguim, si no, no et preocupis.
3: Bueno, hem parlat a la presentació d'un llibre d'un cinefòrum...
6: Home, també.
3: No, al final dius, que avorrit aquest llibre, que hi ha per de...
6: Poca broma, eh?
3: Mercedes Milà, Jorge Javier...
6: Però què dius?
2: A veure,
6: no tenen per què ser mediàtics, perquè una presentació d'un llibre moli.
1: Que cultura.
3: No, ja ho sé, Gerard. Però tot té lo seu. Tot té lo seu, perquè no sols amenes està assegut i escoltant el llibre i dic, pues no m'interessa, no.
6: Però la presidenta que si vas a una presentació d'un llibre és perquè t'interessa el
2: llibre. No, que es vas a lligar, no us entès res de la seva secció.
3: La cultura mou el que tots volem, culturinitzar-nos, no? Mm-hmm. Però no sols amenem el propòsit de que ha escrit aquest tal llibre, sinó perquè ens agrada ser al costat, els cabells cap a... No, ens agrada xiu-xiu-ixar una miqueta, aquesta tranquil·litat contemporània que estem tan acostumats a rebre, però que al final pues, no ens surt la distopia arti-craica, no? Dels que ens aporten una bona recepta.
6: Molt bé, bravo!
2: Pujar-ho a Instagram, que la gent sàpiga que has anat a aquest lloc.
9: Postureu, és molt important.
2: També té un punt important.
3: Sí.
6: Tu has fet presentacions de llibres?
1: Sí que l'he fet.
6: Sí, com a... Us la recomano.
1: D'un noi valencià.
6: Ah, molt bé.
1: Del fons, també el recomano.
6: També el recomano. Sí.
1: Jo vull reivindicar, aprofito, la valentesa de la cultura, que no he parlat de la cultura friki. I és, realment, és la més divertida, molt per sobre de la festa. Jo m'ho he passat molt més bé en una estrena de cinema d'una pel·lícula molt friki, que semblava un partit de futbol.
6: I tal.
2: Sí.
6: Home, jo t'he vist disfressat de capellà i tot, per parlar de...
1: Sí. Clar, jo ho he vist molt, quan vaig al cine, jo, o sigui, tot el dia sencer ja es viu allò. Però clar, és molt guai això.
6: Molt a favor.
2: Sí, jo el Saló del Manga l'havia volgut bastant, eh? Sí,
1: i tens el hàndicap de que... És, bueno, tens l'etiqueta de que és cultura, per tant, gens de prejudicis que estàs fent res dolent, i a la vegada pots desinhibir-te, pots ballar, pots lligar, pots ensumar els lavabos del Saló del Manga.
2: Clar, realment.
6: Els lavabos deuen ser també.
2: Deuen ser durs, també.
1: Deuen ser durs, aquells.
2: Clar, realment és la barreja del millor dels dos mons, la cultura friki.
3: Totalment. Jo, dels millors moments que m'he passat presentant, ha sigut en un concurs de cosplay.
6: Ah, veus?
3: M'ho he passat, d'allò més pipa, vull dir, però...
6: Cosplay és que els dibuixen els cossos.
3: Cosplay
2: no, que et disfresses.
1: Es disfressen.
3: Bueno, crec que no es pot dir disfressar,
2: Bueno,
1: es caracteritzen com el personatge.
3: És que s'ho pren, això l'ha pres molt.
1: Disculpa aquí els...
3: Doncs molt bé, per reivindicar. Que estem per reivindicar.
6: Clar que sí.
3: Perquè sí que sabem una mica. No tothom ho sap tot. Digues, pues fins aquí la sèrie.
6: Molt bé, Walter. Ens ha agradat molt, com sempre. I ara anem a fer un repàs als tuits que ha trobat el Goret sobre el tema i conclourem el programa amb la resolució de la intel·ligència artificial. Som-hi!
10: En Guerau ho sap tot sobre la marxa a la xarxa.
0: Molt bé, Guret. Escolta'm, què has trobat per les xarxes?
4: Bueno, a veure, tuits de festa, la veritat que n'hi ha pocs perquè la gent surt i bueno, o no tuiteja o té ressaca, però sí que alguna cosa hi ha. Per exemple, l'Arnau a RNK77 diu: la millor ciutat d'Europa per sortir de festa és Berlín, sempre que vulguis esmorzar, dinar i sopar, kebab o bratwurst.
0: Ah, pues es veu que a Berlín es menja baratíssim, eh?
3: Sí.
0: Però molt, molt...
2: I el kebab és la... és la, el menjar de festa per excel·lència, sí, tant de festa com de ressaca.
0: Bueno, perquè estan...
3: i de dia i de treball, només hi ha kebabs a Berlín.
0: Bueno, però hi ha molts turcs, clar.
3: Sí, sí, no, sinó... sí. Ja està bé.
0: No, no, està molt bé. Veritat, no, sí, sí, sí.
4: Correcte, o sigui, per combatre la ressaca està molt bé. L'Aina també diu: sortir de festa un dijous a Barcelona i empalmar amb l'examen de filosofia. Aquesta també és una altra...
0: molt, molt pro, eh? Jo no ho he fet, això.
1: Mm. Bueno, però la conversa aquella que deies després de la festa, saps?
2: Sí, així, pot ser,
1: aquest
2: també.
1: Aquest punt filosòfic.
2: Sí, sí, sí.
1: Llavors t'examines.
0: Home, però potser l'examen et surt clar, molt bé, també, si és filosofia.
1: Estàs
0: clar, si fos mates, no, però filosofia...
11: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
12: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.

0: broma tampoco.
1: Set de ràdio. Són les 9. Set de ràdio. 99.2 FM.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

Nossa, hein? Que é isso? Nossa. Vamos que vamos, tu. Delícia. Ai.

viu, delícia? Nossa! Ai, se eu te pego.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
2: alright. Esta es la radio. La radio.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de...
1: Ràdio 99.2 FM.
2: Otro éxito.
3: Despierta tus sentidos.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música. It's gonna be
1: alright. Esta es la radio. La radio.

0: Aquí la música suena en color.
1: Otro éxito.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres.
0: Esta es la radio con más éxitos.
3: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
4: Escolta, set de ràdio.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «Fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

0: Aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa, travessant un cèrcol de foc? Tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música.
4: It's gonna be alright.
5: Esta es la radio, la radio que te mueve.
6: Encara ho sento com si fos etern. Hipnotitzat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Otro éxito.
3: Con la mano levantada.
4: Que no pare la música.
5: Despierta tus sentidos.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siente.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.
2: Benvinguts a aquesta festa laietana. Benvingudes com aquesta no tindreu si abans no endevineu de sis lletres un ocell que canta ajagut a la palla i és la...

0: A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de
1: Ràdio. 99.2 FM.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Ricky Rubio, aguanta. Fent triples, muntant a cavall, en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.